posar-se a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigua.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Futbolistes,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Al teteo.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: 4, 5, 5, 7, 8.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: aire. A fer dolent tot una
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Per recetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

cordials salutacions. Som la gent del Para que no me olvides, els teus amics del Para que no me olvides. Parlem des del Penedès, des de l'Alt Penedès, des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio Olèrdola, per aquesta emissora que ara escoltes, i naturalment també pels oients de Canal 20 per tot l'Alt Penedès i més enllà. I també si ets arreu del món, de viatge, de vacances, circumstancialment, també pots escoltar-nos avui en dia de mil i una maneres. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. La cançó del gran Diango, el nostre entranyable Antonio Gómez Romero. Ai, la ràdio. Aquesta cançó que ell va dedicar amb tot el carinyo del món. Es nota, quan parla i canta de la ràdio, que li posava tot l'apreci, tot el sentiment del món. I és que què seria el món de la música sense la ràdio? I a l'inrevés també, què seria de la ràdio sense el món de la música? Tot i que avui en dia hi ha emissores que ignorin completament la música. En fi, les noves tendències que estarem o no d'acord, però són les que hi ha avui en dia, que no és el cas de totes les emissores, com és aquesta. Què us sembla una mica més de ràdio? Ens entrarà en el tema que avui hem preparat amb aquest Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Un tema de Diango dels anys 70 amb aquesta cançó molt més recent que diu així, súbeme la ràdio. Aquesta és molt més, eh? De la Iglesia Junior, a l'Enrique Iglesias. La ràdio sempre ben alta o ben de fons, depèn del que facis, perquè la ràdio et pot acompanyar en tota hora, moment i activitat. Para que no me olvides, un homenatge a la ràdio per començar, que no està gens...

grandes cançons de la ràdio. Diango, Enrique Iglesias. Encara cada cançó del món de la ràdio, i amb això acabarem, eh? I hem tingut especials en dies anteriors del món de la ràdio. Hi ha una cançó que, no sé com la podíem interpretar, però el que és cert és que va ser un gran èxit. El duet Buggles. Van dir que el vídeo va matar a l'estrella de la ràdio. Alguna estrelleta de la ràdio de l'època s'ho va prendre malament, però en fi, els que ens agradava la ràdio, sense ser estrelles, doncs això, que ens agradava la ràdio, ens ho van prendre molt bé i la posava molt sovint. Tant recordes, Do You Remember? I entrem ja en matèria amb el pare, que no m'oblides d'avui. Com sempre, dic de sortir d'avui també entrada, petons per elles, per vosaltres, abraçades per ells, per vosaltres, i jo quiero que radio estar, Buggles.

0: Video Kill Kill Radio Star. El vídeo matonto de la pobra estrella de la ràdio. Uah, n'hi ha que eren estrelles, n'hi ha que van néixer estrellats. N'hi ha a tots en aquesta vida. Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. En sintonia Remember, per començar aquest homenatge a la ràdio, perquè coincideix aquests dies de gravació del Para que no m'olvides amb el Dia Mundial de la Ràdio, que va instal·lar ja fa alguns anys, instaurar fa alguns anys. A l'any, concretament, 1991, la ONU, amb homenatge a la ràdio. Ara que estem precisament celebrant el seu centenari, 100 anys de ràdio. Gràcies per ser aquí, sempre.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no m'olvides. Me conformo, me conformo,
0: me conformo, me conformo. I si del món de la ràdio hem tingut la sort, l'encert de formar-ne part, amb un molt petit tros, estem més que orgullosos, contents i satisfets. En fi, hi ha molts anys i aquí volem continuar fent-te companyia i posant-te bona música i també amb altres programes fent altres cosetes radiofòniques, perquè el món de la ràdio és música, sobretot, però també és notícies, cultura, entreteniment. Se'n recordeu de los TNT? Van ser eurovisius, Van amb aquella caracola, però avui escoltem aquest Me Conformo. De fons, cançons perquè tu no perdis mai la memòria musical d'alguns temes possiblement ja oblidats.

conformem en que tu cada cap de setmana siguis aquí en bona sintonia Remember Revival. Sintonia del record, para que no me olvides. Què hem preparat avui? Quina excusa tenim? Ell, ella, ella, ell, lui, il, depèn. Amigues, amics, para que no me olvides, les cançons que amb el seu títol o contingut parlen d'ell o d'ella, d'ella o d'ell. Me conformo, ens conformem. Doncs no és poc, eh? Ja veureu com hi ha cançons molt divertides de tots gustos, estils i preferències musicals. La mostra de la primera cançó, aquesta del gran tigre Tom Jones, el tigre de Gales, She's a Lady. Ella és una dama. She, també, en anglès és ella. Per tant, agafant, doncs, aquest pronom, ell, ella, ella, ell, tenim una munió de cançons. Tom Jones.

amb les cançons d'ella i ell, Adamo. No hi podia faltar amb aquesta cançó. Ella anda, que bonica, il... Les cançons d'ella i ell, d'ell i ella. Per aquí no m'olvides.

0: precisions possibles, però sempre amb ella i ell. Epa!
1: Judy con disfraz.
0: Ens sona, aquest Judy con disfraz. Va haver-hi moltíssimes versions.
1: Cuando la vi.
0: Aquesta és una de les menys conegudes d'un grup que es deien Los Cuatro Ross. Fa la versió més coneguda de Judy in the Sky.
1: Judy,
0: que va de John Fred a his Playboys. Va ser la versió de Los Salvajes. Para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida.
1: I la invité.
0: Hi ha cançons de totes menes i estils. Sobretot ella, eh? D'ell en trobem poquetes. Quan sempre prolifera tema femení i més amb temes com aquests. Molt variats, lents, ràpids, animats, divertits. La cançó d'Adamo, que bonica. Ella anda del brazo de cualquiera. Ella, ai, il·lo. Temes mítics del mític Salvatore Atamo. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Ella, ell, i és que... Què saps d'ell? Ell és tan subvein, és tan venidós, ell és tan cregut. You're subvein, tan recordes de la cantant nord-americana que bé cantava, eh? Carly Simon, un tema indispensable a l'hora dels bons lents de l'època dels anys 70, d'inicis de la dècada 70. You're subvein, ella i ell.

0: You're so vain. I és que ell és tan cregut. You're so vain. Carl Simon. Quin gran èxit de l'any 1973. Ella, ell. Ell, ella. Del mercat nord-americà ens centrem aquí. El Rafael en tenia més d'alguna dedicada a ella. Aquesta és la més coneguda. Te'n recordes? El Rafael encara de la dècada 60. Ella.
1: Yo no puedo olvidarla.
0: Ella, ell. Para que no me olvides avui, bona excusa, eh?

Rafael, la versió d'ella, però aquesta cançó, que Rafael la canta de meravella, tenia una versió original que venia des de l'altre costat de l'Atlàntic, des d'Argentina. Rafael va abreviar amb el seu llarga durada aquí, com a ella, però la cançó realment es deia Ella, ja me olvidó, i podíem dir Jo la recordo ara. Coses que passen amb els trencaments i amors ja a la distància. Se'n recordeu d'aquest Ella, però en la versió original de Leonardo Fabio, val la pena

0: recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. Il est tout pour moi, je suis tout pour lui. Era la mítica Franz Gall des de l'any 1963. Que bé cantava la François Hardy. Després vindrà l'altra François, la Gall, que també la tenim preparada. Ja lo sabia!
2: Ja lo sabia!
1: Ah, animant el cap de setmana, para que no me olvides. El mític Telegrama, versió de dels grandiosos cinco latinos, amb la veu portentosa de la Estela Raval. Ella i ell, les cançons avui. No està malament, el recorregut que portem. I el que ens queda, endavant. Cap de setmana, para que no me olvides. Tres dècades a l'antena. Sempre buscant una excusa per conformar dues hores de ràdio. Què diu el texto?
2: Antes de que tus labios me confirmaran que me querías.
1: El Camilo Sesto tenia també una cançó.
2: Ja no sabia.
1: D'aquelles de més que amor, desamor.
2: Con la mirada tú me pusiste.
1: Para que no me olvides. Ella i ell. Camilo Sesto i la cançó, que no és de les més conegudes, però val la pena escoltar. Entre ella i tu.

Mireia i tu, eh? El tipus del Camilo Sesto, d'un dels darrers llargues durades de LPs que va gravar Mas i Mas, entre ella i tu. Però, curiosament, amb les cançons d'Ella i ell, d'ell i ella, hi ha un grup que ens va a la mida. No és la cançó, és el conjunt. Ella baila sola. Una de les seves cançons que a mi m'encanten, de sempre. No en digueu per què, però aquests amores de barra sempre m'han agradat molt. La cançó, eh? No juguem a coses rares. Que bé cantaven Ella baila sola. Mira, doncs també, mirant el tema de la cançó a les cantants. Elles. Solo

0: She's not you. And it's just breaking my ella... heart. Cause she's not you. No, Esteban. Elvis Presley. Les cançons d'ella i ell també, el gran mite, el gran rei del rock, però també de les balades, Elvis Presley. Si pregunta por mí,
1: si pregunta por mí, dile que no estoy. Tú sabes que estoy.
0: Otra cançó mítica dels 60. Cantaven los cuatro de la torre. Anda, que no apareixia per la televisió en blanc i negre de l'època, en cançons com aquesta, o una altra que era molt coneguda d'ells mateixos, que es deia El Vuelo 502. Se'n recordeu? Recordo infantesa. Potser de més enrere i tot. En les ràdios de l'època, les ràdios mastodòntiques, estaven al menjador, a la cuina, sudaven aquelles cançons.
1: Mamita,
0: a tota hora.
1: Si pregunta por mí, dile que no estoy.
0: Eren cançons divertides que avui en dia són ja això, història. La, la, la. Cançons festivaleres de los cuatro de la torre. Para que no me olvides, les cançons d'ella i ell és el nostre argument, la nostra excusa d'avui. La, la, la, la, la, la, la. She's not sure, la cançó d'Elvis Presley. Hi ha cançons en doble versió, com és el cas del tema Ella ja me olvidó, jo la recordo ara, de Leonardo Fabio, i també la versió de Rafael, abreviada com Ella. La Rita Pavone, cantant de gran prestigi italià, també molt freqüent a la televisió en blanc i negre de l'època, especialista en guanyar festivals, va participar al Festival de la Cançó Mediterrània que va fer-se durant uns 10 anys al Palau d'Esport de Barcelona. I va arribar a cantar en català com molts cantants italians. En podríem posar més d'algun. La cançó que anem a escoltar l'escoltarem en doble versió. La versió italiana va triomfar, però també la versió molt ben feta per la Rita Pavone en català. És la cançó que es diu Ell. Dile que no estoy. No, no hi soc, no hi soc. Sí que hi som, para que no me olvides. Lui, ell, doble versió. La italiana Rita Pavone, petita però guerrera.

Versió italiana, lui. Versió catalana, ell. Lui, Rita Pavone. Que gran era Rita Pavone. Festival Cançó Mediterrània. Ell, que diem. També per ella hi ha una cançó molt especial, la de Roberto Carlos. Para que no me olvides, les cançons d'ella i ell. Les cançons d'ell i ella. Sí, sí, molt variades. El gran Robertinho Carlos des de Brasil. Que maca.

0: Ay, que te quiero de verdad.
1: De verdad.
0: Sí, sí.
1: No te quieres.
0: La añorada Concha Velasco, Conchita Velasco. Tot terreny del teatre,
1: no
0: del cinema, de la cançó. La xica sí, No té res a veure amb el contingut d'avui del Para que no m'olvides, però posem cançons de fons d'aquella època. Cançons d'ella n'hi han més que d'ella. I n'hi ha ara compartides, com hi hem pogut veure amb alguna cançó, com la de Camilo Sesto. Para que no m'olvides, bones excuses, bons records, bones cançons. També la música mexicana, la música mariachi, tenia una cançó molt emblemàtica d'un dels grans triomfadors d'aquella època, José Alfredo Jiménez. Una cançó que li recordo una versió molt ben feta per un conjunt molt estimat i ha desaparegut, el mític Juniors d'Amposta. La cantaven de meravella, però aquesta és la versió, una de les versions de José Alfredo Jiménez que va compartir amb Cristian Castro. Te'n recordes? Ella. Dime una mica dramàtica. Dramàtica i de desamor o de ressentiment.

versió dels anys 90 en Cristian Castro i la versió original de José Alfredo Jiménez. Ella, una cançó més que d'amor, de desamor i, en fi, de ressentiment. Canviem les cançons d'ella. Sí, sí, She Drives Me Crazy. Se'n recordeu de Fun Young Cannibals? Aquesta és dels anys 80. Para que no m'olvides, sí, sí, les cançons d'ella, sí. Molt variades, eh? Des de música mexicana, música lenta, música retro, música de tots gustos i estils, les cançons d'ella i ella. Para que no m'olvides avui, quasi bé, no, no stop music. She Drives Me Crazy, Fun Young Cannibals.

0: acompanya Joan Enric Vidal.
1: De la versió de Funk and Cannibals a la versió de Chucky Stevens. Rock amb pura essència. Para que no me olvides. Sí, drives me crazy. Una mateixa cançó i una versió molt diferenciada, però igual de bona. Chucky.

0: si quieres soñar.
1: Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Ay, coses de la vida. D'amors a tres vidas. Ella y él. Perales, el grandiós José Luis Perales. Aquesta és encara més dramàtica. Joan Manuel Serrat. Una preciosa cançó que es diu així. Ella em deixa. Les cançons d'ella i ell.
1: Amics,
0: para que no me'l veus.
1: Veig que ja hi som tots per fer la xerrada i cantar cançons

Ella em deixa. El Serrat, molt jove, de l'any 1965. Ella em deixa, no és de les més conegudes, però val la pena. I ens va de meravella, perquè ella el va deixar. Qui sap si tornarà, com diria la Salomé. I la Carina deia, ai, van les fletxes de l'amor. Amor para ti. Estás también para mí. Un tema que venia de la música francesa de Richard Anthony. Això de la Carina Maribella Odeu. També tenim aires eurovisius. Sí, sí. Aires eurovisius, amb aquest Para que no me olvides d'ella i ell.

La Karina. Encara diuen, segueix actuant. Eurovisiva Lucía. La cançó no estava gens malament, tenia un cert ritme de tango i portava aquest títol que ens va, doncs, quadrat per aquest Para que no m'olvides. Te'n recordes? De la Lucía de meitat dels anys 80 amb aquell tema eurovisiu que va quedar amb un lloc mitjanet. Es deia El Aquí va. El Aquí va.

Eurovisiva, any 1982. Lucía. Ven, tengo libre de 8 a 10. Nos podemos divertir. Y tomarnos una copita. Ay, ay, ay. Guapísima Lucía. Charles Aznavour també té una cançó dedicada a ella. De ell, de la Lucía, a ella, de Charles Aznavour. En versió anglesa, She, el gran diós, el mestre, el màster de la música francesa, dels meus grans ídols, Aznavour.

0: She Love You, ella t'estima. A Hard Day Night, que noche la d'aquell dia. John Paul, Joe Ringo, The Beatles, ella t'estima. Per tant, també, inclús, She Love You.
1: Què te dijo Pérez?
0: Mallorca. Ah, és que en aquella època tot era Mallorca. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca.
1: Me lo dijo Pérez, que te dijo Pérez.
0: La recorda de la Xota, cantant de los tres dominicanos, que deia Alma María.
1: De noche y de día nunca tienen fin.
0: Directa, de Mallorca, en aquell festival de la cançó de Mallorca, el vuelo 502, me lo dijo Pérez, el puente y tantes cançons bajo el cielo de Palma. Cançons d'ella i ell, recta final para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Ja ho saps, el que diem recordar és tornar a viure. I de fons posem aquelles cançons. Aquestes són que diuen els nostres avis. Els papis la recordaria moltíssim.
1: Me lo dijo
0: Pérez, que tu a Mallorca. Ama que no apareixien contínuament. Alma María, Darío, Johnny, los tres sudamericanos.
1: Me lo dijo Pérez.
0: Una altra cançó del Para que no me olvides d'ella i ell. Aquesta és dramàtica. Apareixen moltes més cançons d'ella que d'ell. Són d'ell, no sé per què. Amb els cantants i autors d'aquelles cançons. Aquesta va arribar a guanyar, tot i ser un tema romàntic, trist, un tema de desamor, amb polèmica al Festival de la Cançó de Benidorm l'any 1976, pot ser? La cantava el nostre entranyable Diango, amb el qual avui hem començat fent homenatge a la ràdio. La ràdio d'entrada i ara Diango. Si jo fuera él, ella y él. Temas protagonistas al Para que no me olvides. Adeu, Pérez. Música.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvide.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Ella, ella. Ella, ella. A la francesa, amb una mítica France Gall. Aquella que cantava Poupé de Cif, Poupé de Son. Que va representar a Mónaco i va guanyar aquell festival de l'any 1964. Les cançons d'ella i ell. D'ell i ella, Para que no me olvides. Veureu ara quin record portem aquí al Para que no me olvides. La cançó té molts i molts anys. Val la pena escoltar aquella cançó que cantava el Víctor Manuel, si és que la podem tenir disponible, perquè és d'aquelles que té ja alguns anyets. Víctor Manuel, molt jove des d'Astúries, cantant alguns temes amb la seva llengua original, que és un dialecte de l'asturià, el bable. I Víctor Manuel, en aquella època, en temes com el mendigo, com la romeria, com paixariños, temes, fins que va arribar l'amor amb l'Anna Belén i va canviar el seu estil de música amb aquella primera cançó que es deia Quiero abrazarte tanto i altres grans cançons. No obstant, en aquella època, un molt jove Víctor Manuel, amb aquell jersei de collal, colló de cisne que es deia, amb la seva guitarra i cantant molt modoset una cançó preciosa que es deia El recuerdo d'ella. Te'n recordes d'aquell jove Víctor Manuel dels paixariños, el mendigo i la romeria? Doncs mira...

0: que val la pena i quadra amb les cançons d'ella i ell. Loco por ella. Roberto Carlos, que ha repetit, abans en la cançó por ella, molt lenta, molt romàntica, i aquesta més animada, més bocudeta. Darrers compassos, recta final, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, sempre en cap de setmana. Jo sí, recomana'ns, corre la veu. Avui un lema que semblava que donaria i ha donat molt de sí, ella i ell. Mira quina cançó tan divertida. Perquè la Mondragón, amb el gran Javier Gurruchaga, deia que ellos las prefieren gordas.
1: Señores,
0: qüestió de gustos, no?
1: Les gordes, muy gordes.
0: De gustos no hi ha res escrit.
1: Hermosura de gordura.
0: Recordem a la Mondragón, que també van deixar molt bona petjada.
1: Engordar.
0: 80 i 90.
1: Zar per engordar.
0: Amb bon humor i... el senyor Gurruchaga.

les prefieren gordes. Bueno, qüestió de gustos, no? I tant. Diuen que a vegades més val tenir que desitjar, no? Ei, bromes a banda. És l'estil que va deixar petjada del senyor Gurrutxaga a l'orquestra Mondragón des del País Basc. Els Euskadi. Les cançons d'ella i ell. Ellos las prefieren gordas. Homenatge a la desapareguda orquestra Mondragón que van tindre el seu bon moment allà als anys 90. I tu, tu, los brincos de la seva molt bona època. Mejor. Millor impossible per acabar, no serà molt mejor. Doncs mira, si he donat per molt les cançons d'ell i ella. Luigi, Diango, Annabur, Adamo, Víctor, Manuel, Leonardo, Fabio, Lucia, Rafael, Beatles, Rita Papone, per doble partida en català i en italià, José Alfredo Jiménez, Cristian Castro, Franz Gall, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Ella baila sola, aquí en Cambiet, la cançó pel grup. Tom Jones, Elvis Presley, Shaq and Stevens, Banyon Cannibals, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, Carly Simon, François Hardy. No me digas que sí, no sé lo que pensar. Ay, los brincos. Fernando Arbex, Juan Pardo Jr., Manolo González, los cuatro brincos de las capas negras. Será. Quines cançons. No us oblideu, la setmana que ve, a aquesta hora, amb aquest punt del dial, si ets per les zones, o amb la teva aplicació, el teu mòbil, la teva tablet, el teu ordinador, el teu o que sigui, ens torna a escoltar. Corre la veu, som la gent del Pare, que no m'oblides. Una cordial salutació. Jo soc Joan Enric Vidal. Un plaer. Tres dècades amb antena, tot un clàssic de la música revival arreu de Catalunya, Andorra i el món. Acabarem amb una cançó feta una mica de trampa perquè parla de el amor de mi vida. El, però aquí en què clas, canviaríem el pronom per un adjectiu. El amor de mi vida ha sido tu. Bonica manera d'acabar romànticament. Que vagi bé, de sortida, petons per elles, abraçades per ells. Des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès. Fins la setmana que ve, amb una altra excusa musical des de les zones nostàlgiques. Remembers de la teva ràdio preferida. Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

posar-se a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Ara Vic Ocupació, l'Ajuntament. Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrip, la revista de les bones notícies.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quiera del mundo más, a mi mujer.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

Right back here.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.